0: Vous êtes sur Radio Galaxy. Et vous êtes bien.
1: Enoxita, s'il vous plaît. La billetto de Bernard Berger. Robots Securitaris. A Nanto, le 9 de décembre de 2020, une cagnasse jaune, clafid électronique, nau sur sa spatos de métal, s'est passejavo sur une place au miez des anants, era le robot cagnasse Spot, concebu par une entreprise américaine. Se hasion los premiers ensages en Europa, d'aquel robot cagnas cargat de cameras de detectus de moment e comandat a distensio. La primiera utilizacion d'aquel robot, según los conceptus, es la susveillance e la reconnaissance en terren hostil. Aquel robot patrullabo pendent le premier confinament dins un parc de Singapour per respectar la distanciació física, equipat d'una camera capable d'avaluar el nombre de persones dins el parc i la distància entre ells. El cagnàs bramava un missatge per rampelar el gest baraduros i respectar la distanciació física. El robot menat a distància intel·ligent a l'encop pot navegar dins environnements complexes, evitar els obstacles, pujar un escalè, s'adrobir una porta. És ja utilitzat per la policia de New York per reconèixer de llocs i les securitzar abans l'entrada de la policia. D'altres robots emetus d'ondes a ultraviolet capables de tuar bacteris, microbis e viruses son utilizats ara per desinfectar llocs públics. Per primer cop, dins una estació de la Sant Pancras a Londres, se passejo entre los viatjaires un omeno dotto la guairo que projecto seu sol los rais netejaires. Los soignants d'un hospital bruxelles que y utilizaron lo robot netejaire per primer cop per descontaminar las crambos. Dizun caco permet de la tornar utilizar mai vite e sense spausar lo monde. E me penseri qu'aqueres robots, bugadies, cagnasses o humanoid, comandats a distensio, eron per securizar. Pla més aizit que los carcher d'un copero, que necessito una persona per l'uteni.
2: Enoxita, s'il vous plaît. La billetto de Bernard Berger.
3: Et ben moi, à la trappe, j'écoute Radio Galaxy sur 98.5 FM.
4: Un superbe combino. Como sabets, manco pas de cookies que son pas engarrampits de la cervello per imaginar de combinos per amassar d'argent sense fatiga. A tal és aquel rufián de gafopistolos. Lo mes passat, en anant al mercat de mes aveituro, si os quet trucat per uno camioneto. Un pet terrible que fas quet bel cot de bruix e bel cot de ferrallo englandado, mes d'un se tiret san mal amb solament calcos macaduros. Praco, se penset que havia aquí uno chanso de tirar un munt d'argent de las assurances en se faguen passar per paralitzat de les cambos. Juguet pla la comedio e per provo se presentet al tribunal sietat dins un pitxot carretu. Tant pla caco marxet e empuchet un brave punyat de milions. Tot regaudit, aquello canallo racontau aquest polit cop a Patraco, su millo amic, que ne badavo. Mes que finiquet per dire... Io... A cos pla punit aqueles milions. Mes ara si os condannat a passar lo restant de ta vida sietat dins aquel carretú. Te tracasses pas, respon nostro canallo. Passaré pas ma vida aquí de dins. Mes, paure fant, podes pas faire altrament. Què dirion les assurances? He trobat lo viatge de plus este paralitzat, s'encaixen res a redire. pas possible. Et aussi, à con, caldrie un miracle. Justement, te, regardo, veni de crumpa un billet de camis de fer per anar a Lourdes.
5: Radio Galaxy 98.5 FM.

Brussels, un jove esquet arribet, paguet un pulit virulet. Com se tantet davant eu, que l'aire en bejos me diguet. Has una casqueta e chimbul, esforço cool, que fa pas rigolar, pas rico, a cos pai de far la vico, de sigur cam maco sul cap, i eu puri obra faire de rap, a la castanya la nen jugar. Eu li digueri,